0: d'aixes notícies que quan tu les penja a la web de Radio Iniciativa Puntes sap que van a tindre repercussió. No se sap si per a bé o per a mal, en este cas més per a bé que per a mal, però se sap que és un tema que interessa. A les xarxes socials, a Radio Iniciativa Puntes, i per això, i per molts altres motius, hem volgut portar així a l'estudi de Radio Iniciativa de la cadena SER a Susana Gomar, regidora. Què tal, com està, Susana? Bon dia. Què tal l'estiu?
1: Calentet.
0: Calentet, no? Ara sí. Sí. Ara sí que no t'escoltava. Susana, bon dia.
1: Bon dia. Sí.
0: Andrés García, tècnic, com estàs?
2: Hola, molt bé, així estem.
0: Gràcies per vindre. Heu vingut a, no sé si presentar, per dir-ho d'alguna manera, o almenys fer públic aquests esbossos que estan ja en la web i que estan també, com dic, despertant cert interès per la plaça Pintor Tudela de Xàtiva. Anem primer que res, Susana, a situar on està, què és el que va fer-se, i després ja entrem al per què.
1: A veure, el que va fer-se ara és continuar el que estàvem fent abans, no? Quan una volta ja van fer la pacificació, van fer les pintures i van fer tota la xicoteta remodelació que van fer, van posar els maceteros i tot això. Ara anem a rematar el que és la remodelació de la plaça, que la gent fins ara veurà que estaven la pintura roja, que no podien aparcar fins a la pintura roja, i ara el que anem a fer és a llevar aquesta pintura roja i ampliar les voreres, que era el fi en el que s'havia fet aquesta pintura roja, no? Ampliar les voreres per a millorar l'espai per a les persones, per a que puguen caminar en seguretat, vale? Com és, anem a implementar 530 metres quadrats de voreres, o sea, lo que és la zona de lo que veu la gent, la que viu allí, lo que veu en roig és lo que va implementar-se, però en vorera. I ja no se podrà aparcar conforme a voltes aparca.
0: Andrés, la part més tècnica d'això, clar.
2: Sí. Bueno, al principi quan vam agafar la regidoria, pues, un dels principals objectius era, pues, implementar les accions que te demana el PEMUS. I una de les accions...
0: Què és el PEMUS?
2: El PEMUS és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que es va fer en 2018, i en aquest pla te diu que la ciutat necessita alternatives al cotxe i necessita una sèrie d'actuacions per fer una ciutat moderna, en resumides cuentas. Una de les accions era...

0: històriques que té Xàtiva, se canviaran totes les comeses i tota la línia d'aigua de distribució d'aigua potable, i també servirà també per a fer una redistribució també dels alvellons i de l'aigua de pluvials, de les aigües pluvials. A més, s'incorpora, com ha dit la regidora, una ampliació de la vorera que fa que siga més accessible. Millorarà l'accessibilitat de la zona. En el número de places de pàrquing no se toca, és el mateix, i hi haurà un increment del verd. Se plantaran 12 arbres, uns en jardineres perquè se tenen que retirar per a la planta de la falla, i uns altres estaran en escocells ja fets, i tots tindran rec per degoteig. Més o menys és això el que se pretén. I després ja se passarà, esperem que se passarà a la tercera fase, que serà ja lo que s'ha implantat en la primera, en urbanisme tàctic, ja fer l'obra. Però això estem parlant d'un futur. De moment aterrem en fer aquesta ampliació de voreres, i si complim les tres fases, jo crec que serà un barri molt xulo.
1: I abans de Susana, només una qüestió que l'has dit i és molt interessant, i ens han deixat comentaris preguntant sobre això. Com es poden mantenir aquestes places d'aparcament si canvia tant la zona, la plaça?
0: No, perquè ja, com ha dit Susana, ja està pintat i la gent està respectant-ho prou bé. Aleshores, aquestes places ja estan establertes i són les que n'hi ha. L'únic que se fa és l'obra de la pintura roja, se va fer l'obra d'una ampliació d'aquesta vorera que pugui accedir la gent. O sigui, se fan uns rebaixos per poder transitar la gent. I se li dona un color que està integrat en els colors que tenen les cases que n'hi ha allí. És un adoquí de color groc.
1: Val. Susana.
2: Jo sols volia fer una puntualització al tot el que ha posat Andrés, que el PEMUS va ser de consultar la ciutadania i se va aprovar en plenari per unanimitat, per tots els partits polítics. Vull dir que és una cosa que ens han de prendre en serió, perquè va eixir de la ciutadania, no va eixir de que potser algú digui, pues ara vaig a fer... No. Se pot dir, era la puntualització que volia fer.
0: Tots els plans tenen una participació ciutadana, i aquest pla pues, se va fer una participació ciutadana en la que la ciutadania també va dir el que volia de la seva ciutat.
1: Susana, quan va costar, quan i quant? les dues paraules.
2: A veure, el temps per a fer-se és més o menys durant uns 4 mesos d'execució.
1: A veure, començaran?
2: Tinguem ahir entre octubre i novembre, a veure si puguem... Has començat ja, no sé. Depèn de... Sí. Saps que a voltes la burocràcia i l'administració, saps que potser estàs esperant un i potser te tarda 2 dies més, però més o menys les dates són aixes.
0: La licitació tenen de temps les empreses per hasta el dia 16
2: de setembre. Però si no res formalitza el contracte, doncs en octubre puguem arrencar ja.
0: Clar, vull que estiga quant antes millor, perquè clar, ahí se planta una falla.
1: Clar, és que això no va preguntar-vos, perquè és que si estem parlant de 4 mesos i comenceu en octubre o novembre, es pillen falles.
0: Sí, sí.
2: Però
0: no,
2: això,
0: bueno, intentarem que no.
2: Intentarem que no, que quan, o que quede el resto mínim que no impedisca a la falla.
0: De
2: clar.
0: Totes formes, també s'ha enquindrat a la falla, volem reunir-nos en ells, explicar-los el projecte. Jo crec que quan estigui acabat la falla lluirà el doble, perquè farà com més acollidor una plaça que és molt desanxelada, i ells van a guanyar, bueno, van a guanyar presència segur.
1: Per tant, ja tenim el quan, més o menys el temps que tardarà, i quantitat.
2: Pues l'obra, entre, claro, penseu que tenen que canviar les locomotives d'aigua i el rec i tot això, com bé ha explicat Andrés, i està sobre el voltant de 135.000 euros.
1: Que és normal.
2: És una cosa normal. Pensa que tens que asfaltar, reasfaltar, fer forats, o sea, posar les aigües, canviar les canonades... també han de canviar també un punt de llum que n'hi ha, que potser ens impedeix per a... Entonces són totes aquestes coses que ens fa que potser puja un poquet, però es quedarà bé.
1: Andrés, i quins arbres vas a plantar? Aneu a plantar? Et pregunto per la teua part botànica, òbviament.
0: Sí, a veure... A veure la...

0: La meva intenció des que estem en la regidoria és d'augmentar la biodiversitat de la ciutat. Tenim una ciutat que, en la que destaquen molt els plàtans de sombra pel seu tamany i per la monumentalitat, però també la quantitat de, per exemple, de lledoners, de Celtis australis, que és molt, molt, molt elevada. Aleshores, n'hi ha que fer una ciutat més diversa i n'hi ha que apropar-se a espècies en el canvi climàtic, a espècies més subtropicals, més tropicals, més... Jo vaig més per l'est, per Àsia, que per Latinoamèrica, però en Latinoamèrica també n'hi ha prou espècies, com la jacaranda, per exemple, que també n'hi ha molta. Aleshores, el que anem a posar són bawínies, és un arbre que fa flor, molt bonic, i després també pues, n'hi ha llocs que anem a posar moreres. I també molt important...
1: Moreres, se van,
0: se, sí, perquè la morera és, a veure, és, fa molta ombra, que és el que busquem. Creix, té un creixement ràpid i com la fruïles, que no fa moro, pues, és un bon, vull dir, al final és una bona solució. Però sí que anem introduint espècies noves, com ja t'he dit, com és la bawínia, i sobretot el que també anem a fer és, ahir n'hi ha dos escocells, que són dos escocells allargats, que se van a omplir de vivaces, de plantes en flor, que també és una de les marques que volem implantar en la ciutat, no fer escocells nuets. Si diguem, hi ha que pues, ja t'he dit, millorar la biodiversitat en plantes de flor, que això genera, al final genera que n'hi hasquen insectes i bueno, tot el que
1: genera la biodiversitat, sí. Correcte. Doncs Andrés García, tècnic, gràcies per vindre a contar-nos esta nova obra, i precisament amb eixa obra, amb eixa acaben la regidora, perquè clar, sabem que qualsevol obra, encara que sigui en casa, molesta.
2: Sí.
1: I és així, no? Entonces et deixa tu la paraula també per a els i les oients que ens escolten des del barri.
2: La gent de lo que té que pensar que no són les grans infraestructures són les que canvien la ciutat, sinó els xicotetes també. I jo crec que el Raval se mereix donar-li una vista i un entorn més bonic i més accessible, sobretot per a les persones majors, que pensem que aquella zona n'hi ha molta gent major visquent. I jo, l'última volta que vam estar per allí, vam veure persones en carro, en andadors, i van tindre que baixar a la carretera, però no baix de la vorera, perquè estan els cotxes aparcats, apegats a la vorera, no, sinó salvant els cotxes per mig de la carretera. Entonces vam creure que això se tenia que arreglar sí o sí.
1: No, Susana Gomar, Andrés García, gràcies per vindre. Seguirem pendents de les obres i les seguirem contant. Sin Radio Xativa. Una abraçada.
2: Gràcies.
0: A tu.

0: Casi la 1:20. Lo contábamos la setmana passada. Bueno, de fet, ho vam contar el passat dilluns a les notícies. Moixent viatjarà, tornarà, millor dit, a l'època íbera, els pròxims de 9 i 20 de setembre, amb una nova edició, si no m'equivoque, ja en van de 9, de Viu un cap de setmana amb els ibers. La Bastida de les Alcusses acollirà unes jornades sota el lema que enguany porta Quin futur per al passat, centrades en reflexionar sobre el patrimoni i també sobre el futur, amb recreacions i activitats. A més, la programació es completarà al Museu Arqueològic Municipal amb una gincana, amb visites guiades i amb tallers infantils. És a dir, que tenim un muntó de coses, de plans per a poder fer amb Moixent. Sandra Mínguez és la cap de cultura i és la directora del Museu Arqueològic de Moixent, que ens atén ara mateix al telèfon. Sandra, com estàs?
1: Hola, bona vesprada, molt bé.
0: Benvenut cap de setmana, intens per als ibers i per a tots, no? Per a vosaltres i per a qui s'apunta.
1: Sí, totalment, és un cap de setmana per a gaudir del nostre patrimoni.
0: Bueno, no és la primera vegada que ho feu ni de bon tros, ho deia jo, van d'Eneu, no?, si no m'equivoque.
1: Exacte, sí, la de novena edició.
0: I què, i com són aquestes jornades per a qui encara no hagi pogut anar?
1: Són unes jornades, sobretot, molt, molt familiars i molt didàctiques, on tota la gent pot gaudir i al mateix temps que aprendre sobre la cultura íbera i també sobre el nostre patrimoni.
0: Perquè quina és la importància que sabem que en tenen, i molta, els ibers, no només a Moixent, sinó també a tota la comarca, però especialment a Moixent.
1: Sí, és una rellevància que cal destacar perquè és el jaciment més important del nostre termini municipal, perquè també es poden dir que és centenari en la seva investigació, en la seva excavació, i per tant tenim moltes dades que ens possibiliten acostar-nos a conèixer els ibers.
0: M'agrada molt el lema, l'eslògan que heu escollit enguany, perquè pense que, bueno, és ja prou significatiu del que voleu fer, no? Que és quin futur per al passat. Jo et faig aquesta pregunta. Quin futur ens espera per a tot això, que per a totes aquestes restes, ja no només arqueològiques o arquitectòniques, sinó també, per dir-ho d'alguna manera, socials, que porten acompanyant el poble i a la comarca. Quin futur ens espera, en aquest sentit, per a cuidar el del passat?
1: Exacte, sí, el lema, la veritat és que està molt, molt encertat, el posa el Museu de Prehistòria de València i el seu equip arqueològic, que són els que porten, no, la direcció de les visites i la temàtica, i sí, és una reflexió que cal presentar-se també enfront al canvi climàtic o el risc per incendis forestals, que està molt, molt unit amb el nostre patrimoni i la seva conservació. Per tant, és molt, molt important.
0: Per si s'acaben de connectar, estem parlant amb Sandra Mínguez, ella és cap de cultura i directora del Museu Arqueològic de Moixent, perquè, res, en qüestió ja de poc més de 10 dies van a celebrar-se eixes jornades, eixe Viu un cap de setmana amb els ibers, i jo ho he dit, que més enllà de, bueno, d'eixes reflexions que voleu fer sobre el patrimoni, també teniu recreacions i teniu activitats per a totes les edats, no? Compte'ns, descriu-nos-les.
1: Sí, exacte. Es fa una visita guiada, teatralitzada, que és la que va portant als visitants al voltant d'aquesta reflexió que estem parlant de quin futur per al passat. És a dir, que és una visita que pots tornar tots els anys, perquè cada any es descobreix una temàtica totalment diferent. Per tant, és molt, molt atractiva, molt didàctica i molt interessant per descobrir noves dades.
0: Sí, m'agrada molt.
1: I pel que fa al Museu Arqueològic de Moixent, també es fa una visita didàctica, amb jocs i els tallers.
0: A mi m'agrada molt perquè, bueno, perquè pots preparar un cap de setmana que se't pot quedar de categoria. Tens la part,
1: exacte,
0: cultural, tens la part d'estar al poble, de consumir també al poble, vull dir, també forma part d'això, no? Vull dir, fer aquest tipus de propostes.
1: Totalment, és un cap de setmana per a fer una visita completa, també tenint allotjaments per a passar la nit, per exemple, per a menjar, és a dir, pots gaudir del nostre patrimoni, però també del nostre patrimoni, no, gastronòmic.
0: Sandra, més enllà d'este cap de setmana amb els ibers i aprofitant doncs que eres la cap de cultura i la directora del Museu Arqueològic, deixa'm que et pregunte, avui que comença tot una miqueta a tornar a la rutina i nova posada en marxa del curs escolar i del... Bueno, així encara no, però en qüestió de 2 dies ja torna així 100% la rutina. Com s'afronta un nou curs a Moixent en aquest sentit, en l'àmbit cultural, en l'àmbit del patrimoni? Què teniu pensat per a aquesta nova temporada?
1: Pues en el ámbito cultural anem a tindre, com sempre, no, les celebracions més arrelades en la Comunitat Valenciana, com el 9 d'octubre, també els moros i cristians, i el novembre cultural, és a dir, tindrem, com sempre, diversitat i sobretot qualitat.
0: Que bé. Doncs tornant als ibers, la gent encara pot apuntar-se?
1: Encara pots apuntar-se, sí. Cal dir que les visites al jaciment es poden fer en cotxe i també en autobús. I sí, cal fer la inscripció per tal de tindre controlat l'aforament.
0: I on es pot fer la inscripció?
1: Mira, la inscripció es fa amb les guies del jaciment enviant un correu electrònic a labastida@moixent.es o cridant per telèfon.
0: Pots repetir el
1: sí.
0: correu per a la gent que
1: sí.
0: ho ha dit molta pressa?
1: labastida@moixent.es.
0: Perfecte. I si volen el telèfon, és també
1: seria...
0: el telèfon. Digues, digues.
1: Sí. 6-8-7-8-3-6-7-1-7.
0: A veure si l'he dit bé. 6-8-7-8-3-6-1-1-7. És correcte?
1: No, 7.
0: Ah,
1: 7-1-7,
0: veus? M'he enganyat. Sí. 6-8-7-8-3-6-7-1-7. Així, així.
1: Exacte, de totes formes cridant per telèfon a l'Ajuntament donant informació, sinó també a les xarxes socials, pàgina web de l'Ajuntament, del Museu de Prehistòria de València, està tota la informació.
0: Doncs Sandra, et deixo els últims segons per a que tu mateixa convides els i les oients, per què no, a passar un cap de setmana meravellós i 7, 9 i 20 de setembre amb una nova edició de Viu un cap de setmana amb els ibers.
1: Pues res més a dir que pues esperem així a Moixent per gaudir del nostre patrimoni, per compartir també la nostra cultura, la nostra gastronomia, que esperem que vingueu i que gaudiu del cap de setmana únic.
0: De segur que serà un èxit com ho és sempre. Sandra Mínguez és cap de cultura i és directora del Museu Arqueològic de Moixent. Gràcies per estar en l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques. Gràcies per presentar-nos aquesta proposta
1: Gràcies,
0: tan
1: Jordi.
0: Atractiva. Una abraçada.
1: Molt bé,
0: adéu.

0: 1:35 minuts, com els deia, el salude des de fora de l'estudi, el salude amb 37 graus a la ombra, que és on s'està bé, perquè si està al sol la sensació tèrmica puja una miqueta més, i el salude en un lloc molt especial, un lloc on l'any passat vam fer moltes hores i on la previsió és que enguany ne fem moltes més. Amb qui? Amb Sergio Rubio, que és el tècnic de l'Arxiu Municipal de Xàtiva, i ara mateixa en directe. I per a no perdre la costum de totes les primeres temporades, que sempre es fa en directe, saludem. Com estàs, Sergio?
1: Hola, Jordi, molt bé. Acalorat, però bé.
0: Com era l'estiu?
1: Molt bé, com sempre, no? Jo crec que sempre que tenim un temps per a desconnectar i per als nostres, pues s'agraeix perquè el cap se reinicia i vinguem amb més actitud.
0: Jo volia començar així fora la secció perquè pense que sempre, a més de que és un lloc fantàstic i privilegiat on tens la sort de treballar dins, doncs també ho és fora, amb esta vista, amb els jutjats, amb la gent passejant, amb l'aigua de la font que escoltarà l'oient de fons. Bueno, és que ja sabem que és un lloc meravellós per a treballar i també per a vindre, perquè el que té esta secció és que descobrís com és l'arxiu per a tots aquells curiosos i curioses.
1: Sí, bueno, en primer lloc, jo sempre dic que aquesta plaça, encara que és xicoteta, per a mi, personalment, és, per a mi és la més bonica de Xàtiva, precisament per això, perquè reunís molts elements que formen part de la imatge que Xàtiva mostra a l'exterior, com és la font, la porta de l'arxiu, del Comte Trintaris, el Palau de l'Arcó. És un lloc privilegiat. I sí, el que comentaves en l'arxiu, pues, jo crec que gràcies a aquest tipus d'actuacions posem en valor el patrimoni documental, que és aquell que costa més d'aproximar al públic general, no com una exposició de quadres que és tan vistosa, tan bonica, que crida tant l'atenció, encara que no coneixes el context. Els papers, pues, sí que tens que aprofundir per a apreciar

0: este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Entrant ja dins de l'arxiu, haurà notat l'oient que ja canvia el so. Nosaltres també hem notat que canvia la temperatura. I, Sergio, ens tens a tots una miqueta encara aixina en ascos, perquè no sabem ni exactament de què va anar la secció, tot i que ens vas fer un tast el dilluns passat, però tampoc sabem el nom. Jo no sé si anem a fer com en la primera temporada, que vam estar tota la temporada sense nom.
1: A veure, jo el tema del nom li he pegat voltes, però no sé exactament com nomenar-lo. Tindrem que assentar-nos...
0: I puguem dir els papers, i així no mareja mal. Són papers, també.
1: Sí, en realitat la idea d'esta temporada, ja ho vam parlar la setmana passada, és posar en valor el patrimoni documental a través dels documents que tenim en l'arxiu municipal, conèixer ja no històries o indrets, llocs de la ciutat, sinó conèixer a persones que han nascut en Xàtiva o que han format part de la història de Xàtiva per alguna raó. Val? No serà una secció en la que farem una biografia a l'ús del personatge, sinó que parlarem d'estos personatges, però també d'aixes curiositats que ens mostren els documents concrets que veurem cada setmana.
0: A mi així, a priori, el que se m'ocorre doncs és dir-li a la secció protagonistes, però ja és que ja hi havia un programa que es deia Protagonistes d'un senyor que es deia Luis de l'Olmo, doncs tampoc vull jo que em tiren encara res. Però bueno... li diguem papers per ara i ja està.
1: Papers de persones.
0: Papers de persones. Bueno, no diguem ninguna mentida. Papers de persones. Anem a pegar-li una volteta, però ja estem davant del paper d'avui, d'estes carpetes que coneixem, d'estos arxivadors que jo crec que els oients fins i tot tenen en ment, perquè sempre pengem a les xarxes socials també vídeos, etc etc. I trau, Sergio, d'aquest arxiu de color verdet un llibre que és preciós ja a la portada. Què tenim així, Sergio?
1: Doncs així tenim un llibre. Bueno, ja vos vaig dir la setmana passada que el primer programa volia que parlara de uno dels personatges més universals que ha donat a la història a la ciutat de Xàtiva. Jo crec que quan pensem en personatges, en xativins il·lustres, històrics, ens venen sobretot tres al cap, que són els Borja, i l'altre més universal és Josep de Ribera, l'Españoleto, no?
0: I tant que sí. I què tenim així?
1: Així tenim un llibre, que és el llibre d'actes de la comissió que es va crear per a la celebració del centenari del naixement de Josep de Ribera.
0: Això quan va ser?
1: Pues això és el primer que ens crida l'atenció. ¿Vale? Com vegem en la portada, el llibre està datat de l'any 1887. Estem celebrant un centenari. Si busquem en internet directament, veurem que Josep de Ribera no va néixer en un any 88, en aquest cas en 1588, sinó que va néixer en 1591.
0: Hola.
1: Val? Aleshores, aquest centenari que va tindre, ja te comento, que va tindre com a conclusió la erecció de la escultura que tenim avui en dia en la plaça de l'Españoleto. De fet, se va tindre que modificar la plaça per habilitar l'espai per la grandària del monument, i es van realitzar una sèrie d'actes per a recaptar diners. Bueno, és molt interessant el llibre perquè ens parla d'altres coses, si vols ara ho comentarem. Clar. Però la qüestió és que este centenari se celebra en una data errònia, en l'any 1888, quan hauria d'haver sigut en 1891, que és el centenari. Val? I per què es fa això? Pues perquè fins uns 30 anys després no trobarem la data exacta del naixement de Ribera.
0: Per què? Per què?
1: Erròniament, en la bibliografia anterior del segle XIX, en les cròniques italianes, s'havia posat sempre la data del naixement de Ribera en l'any 1588, en un document de consulta obligada, que és el Diccionari d'Artistes Valencians, apareix en la ressenya de Ribera apareix aquesta data. Val? I no és fins als anys 20 del segle XX quan el cronista d'aquell

0: entonces, que era Gonzalo Viñes, va a trobar per encàrrec de don Elias Tormo, ja parlarem d'ell en una altra secció, personatge interessantíssim, va a trobar la partida original de bateig de Josep de Ribera, en la qual consta el seu naixement, el 17 de febrer de l'any 1591, batejat en la parròquia de Santa Tecla. I a partir d'aquest moment és quan començarà a reproduir-se la data exacta del seu naixement. Començarem a saber més coses dels orígens de Josep de Ribera, que fins a aquest moment pues, estaven prou esborrats. Era un espai difús de la història de Ribera.
1: I què és el que trobem, ja fixant-nos en este llibre, ja fixant-nos en estos papers que tenim així a l'Arxiu Municipal de Xàtiva, què és el que trobem així?
0: Mira, en este llibre és interessant perquè, bueno, en la primera acta vegem que la celebració, la commemoració del centenari de Ribera és una actuació que s'impulsa des de l'Ajuntament, però no solament des de l'Ajuntament, sinó que és un factor d'interès social general, val? En esta comissió que se crea, es professo per als actes de commemoració del centenari, assisteixen representants de l'Ajuntament, però també assisteixen representants de totes les entitats, institucions privades o cooperatives de la ciutat. Totes apareixen des de la música vella, la música nova, el casino.
1: Ja totes eixes en l'any, recordem, 1887.
0: Sí, de fet, la primera acta la tenim així, en la ciutat de Xàtiva, a 8 de mayo de 1887. I així ja parla de qui està reunit en aquesta comissió de festejos per a commemorar el centenari. Tenim representants municipals, però també tenim representants del Col·legi d'Abogats, tenim representants del Círculo Conservador, del Círculo Democrático, del Casino de l'Espanyoleto, de la Humanitària.
1: Què era la Humanitària?
0: Són associacions, sí, associacions de treballadors, val? Igual que el Círculo Obrero.
1: Sociedad de Cazadores.
0: Sí, Asociación Católica de Obreros.
1: La música nueva,
0: la primitiva, val? O siga que el que ens demostra és que no és un acte, no és una actuació institucional purament corporativa de l'Ajuntament, sinó que arreplega el sentir general de tota la societat, de tota la ciutadania xativina.
1: I a partir d'esta primera acta, el llibre és gros. Què és el que ve després?
0: El llibre no està acabat, val? O sigui, bueno, no acaba perquè la cosa acaba abans que el llibre, sí. Val? N'hi ha una sèrie d'actes, doncs tenim 28 actes. Se reunixen 28 vegades, val? I se tracten assumptes, el primer que es tracta, doncs què anem a fer, val? En primer lloc, pues, se planteja fer uns jocs florals, fer una exposició. L'escultura en un primer moment no se planteja, val? Hi ha una sèrie d'esdeveniments. I després, l'altra cosa que es planteja, ja te dic que no és una actuació de l'Ajuntament, sinó que és n'hi ha múltiples actors.
1: És molt popular en aquest sentit.
0: I aleshores es planteja el sistema de recaptació de fons. Com obtindrem els diners per a dur a terme totes aquestes activitats, val? I se parla, pues, se parla i se fan obres de teatre, se fan corregudes de bous, se fa una rifa, subscripcions populars, aportacions de la ciutadania, val? Tota una sèrie de coses que després se dona compte de lo que s'ha recaptat en les actes que tenim en este llibre. Se fan en fira, se fa un pavelló. I és molt interessant perquè, a més de la evolució de com se crea tota aquesta sèrie d'actes i com se du a terme finalment l'escultura, n'hi ha un canvi de... n'hi ha canvis d'escultor en el contracte, comença uno però després acaba un altre, val? I a més, pues, també vegem altres circumstàncies que estan tenint lloc en la ciutat a l'hora de dur a terme aquestes activitats. I és que és molt interessant perquè n'hi ha un moment en el qual estan recaptant diners per a fer l'escultura, però apareix una altra comissió encapçalada per l'Església, per la col·legiata.
1: La Iglesia m'ho topa.
0: Sí, bueno, però en este cas és una pretensió, sí, sí, que és...
1: Val? A favor d'eu.
0: Sí, la qüestió és que s'ha caigut la cúpula de la seu, se té que arreglar, n'hi ha que fer unes obres en la cúpula de la seu, que també és un monument, és propietat de l'Església, però és un monument un poc que forma part de tot el nostre patrimoni. I esta comissió el que demana és que ells també volen fer actes per a recaptar fons per a aquesta iniciativa. Aleshores, es determina que la recaptació de totes les actuacions que se facen, sobretot en fira, en dies de fira, és on se fan corregudes de bous, diverses coses per a recaptar fons, i al final el que faran serà partir-lo. Anar a meitat per a una obra i meitat per a l'altra, perquè les dues actuacions són d'interès general, podríem dir. I tot això, pues, vas llegint-lo a través del llibre.
1: Sí, que és, el que hem parlat moltes vegades, que este tipus de registres, este tipus de llibres, les actes dels plenaris que dia d'avui se fan, serveixen per a, bueno, segles després, fins i tot poder conformar una espècie, no vaig a dir-te d'història, però un poc sí, perquè a la fi és que són 28 reunions en diferents moments de l'any. Ells ja estan a novembre de 1887, han passat ja uns mesos, han passat ja moltes coses. Bueno, a la fi és molt curiós, no? I és el que descobrim cada setmana, com va evolucionant això a la història.
0: Sí, a més, ens permet comprovar quines són les persones influents de l'època, com es mou el món en este cas de la cultura, quina societat és la que està desenvolupant aquesta sèrie d'actuacions. Si veus cognoms com Chocomelli o Luis Gordón, hi ha personatges que després coneixes per altres coses. N'hi ha diversos canvis de president de la comissió.
1: Per què passen aquestes coses?
0: Els canvis de president, sí, simplement perquè
1: no.
0: O canvia l'alcalde o se decidís que esta persona és millor per a representar, val, sí, no són qüestions de venjances ni...
1: I escolta'm una pregunta que no t'he fet mai i jo crec que després de tres temporades ja toco. Per exemple, tu este llibre, tu te l'has hagut de llegir, tu o qualsevol company de Cider Arxiu se l'ha hagut de llegir sencer per arxivar-lo, no només per arxivar-lo, sinó per a organitzar el contingut que n'hi ha, per a compartir el contingut que n'hi ha, bueno, per a fer el que estàs fent ara.
0: Sí, bé, si nosaltres tinguérem que llegir tots els documents que cataloguem, aniríem, en compte de 6.300 caixes, portaríem...
1: 12.
0: 40, 42. Sí, o sigui, és impossible. Sí que tenim que fullejar, veure el contingut general dels documents i extraure la informació essencial, perquè si no, aquesta tasca és dels historiadors. Els investigadors són els que tenen que llegir-se tot el document i traure-li el suc. Mira, te vaig a posar un exemple. La última documentació històrica que he catalogat, la vaig acabar la setmana passada, era una sèrie d'expedients de purificació. Són expedients...
1: Que expedients de purificació?
0: Sí, són com els expedients de depuració de després de la Guerra Civil. Són... Són plets, val? De l'administració de justícia del segle XIX, després del trienni liberal, sobretot, però també n'hi ha anteriors. Bueno, la qüestió és que són expedients contra particulars que se suposa o que són afrancesats, que se n'han anat en el grup dels francesos, així està el règim absolutista en aquest moment, o han comès algun delicte, són soldats que han fugit, que s'han escapat de la instrucció, coses així. Què passa? Que són expedients superinteressants de llegir, perquè contenen una informació molt, molt sucosa. I, clar, al principi jo comencé a catalogar, m'interessa i m'agrada llegir-los, però arriba un moment que quan ja portes 10 o 12 dius jo no puc estar fent-ho així, no se pot, i al final tens que obligar-te a deixar de llegir. Te resulta molt interessant, però tens que dir no.
1: Bueno, quan et jubiles pots fer com fan molts, vindre a veure tots els pendents que et queden.
0: Sí, sí, clar, no? I de fet, el més interessant és això, és fer un escorc. Jo, quan faig tasques d'investigador o per a un article o el que siga, pues, és això, fas un escorcoll en el quadre de classificació, veus quina documentació n'hi ha en un arxiu i després dius, ostres, esta sèrie m'agrada, i comences ja a buidar-la, a llegir-te-la tranquil·lament, perquè que si no, no se pot.
1: Sergio, abans d'acabar, per què has volgut començar amb Josep de Rivera? Perquè tu no das puntada sin hilo.
0: A veure, jo he volgut començar en Rivera, primer, perquè per a mi és, per a mi és el més important de la història de Xàtiva, però a banda, jo, la meva formació acadèmica és en història de l'art. Jo sóc historiador de l'art i precisament Rivera és un dels autors que ja no per ser xativí, sinó per les seues característiques, a mi sempre des de xicotet m'ha fascinat. M'ha fascinat perquè tenia una habilitat, i Rivera no va descobrir res. O sigui, la tècnica que utilitza Rivera, encara que canviant, perquè té diverses èpoques, però no és una tècnica innovadora. Ja en l'escola de Venècia ja, això ja existia. Però ell té una perfecció. A més, ell és un addicte al dibuix. Ell té una fixació per el dibuix i alcança una perfecció que jo crec que en tota la història de l'art pocs pintors han arribat a aquesta perfecció tècnica en quant al dibuix. N'hi ha exposicions dels dibuixos de Rivera que són meravelloses. Ell se n'anava a una plaça i feia dibuixos del que veia, els apunts que feia. Però, clar, a més, es fixava en aquelles persones que no es fixava ningú, en les persones que no tenien casa, en els discapacitats, en la gent major, que tot això que estava com en segon plànol, ell es fixava, o inclús anava a veure actes públics, però cruents, com les execucions que es feien en les places, tot això ho apuntava en els seus dibuixos. I veus que té un interès per retratar lo natural, la realitat, que això sí que crida l'atenció en la seva època. Després pinta sants o la iconografia típica del barroc, però sempre des d'un punt de vista molt humà, molt, molt realista.
1: No sé per què, pense que no serà la primera vegada que en esta secció isca Rivera, veritat?
0: No ho sé, pot ser.
1: Doncs ja t'he dit jo que sí. Sergio Rubio, tècnic de l'Arxiu Municipal de Xàtiva, gràcies per esta primera secció de presentació i també per este llibre d'actes de la comissió del centenari de Rivera, com sempre aprenent moltíssim amb tu i disfrutant de, com bé deies ahir fora quan estàvem parlant, de que això és patrimoni de tots, i jo crec que a través de la ràdio ho demostrem així, ja saben els oients, cada dues setmanes i enguany amb novetat de podcast a propòsit de Sergio Rubio. Així que com hem de decidir un títol per a tal, anem a seguir, diguem-li els papers, vale? Ja...
0: Sí. Ja, si afinem un poquet el títol, ja el canvio.
1: Perquè si no, el podcast no se situarà bé. Sergio Rubio, ens escoltem en dues setmanes. Gràcies per estar amb nosaltres.
0: A vosaltres, Jordi, un plaer.
1: En Carla Benaventa, la tècnica, arribem a la 1:57, sona la música de Bèrnia. Punt i final a este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques d'este dilluns 7 de setembre. Recorden, a les 2:10 s'actualitzen la informació amb Fèlix Llu, Carla Benavent i jo mateix. En hora 14, 3:20, Ser Deportivos. Els esports de Xàtiva i Comarques, 7:20, La Ventana, amb Carla Benavent. Gràcies per estar a l'altra banda. Ens escoltem ara, en un ratet. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bona vesprada, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la ventana de Xàtiva. Obrim semana, es dilluns, es 7 de setembre del 2026, y es que al entrar al mes de setembre pensaban que baixaria una miqueta la temperatura, però no. 36 graus en Xàtiva ara mateix a les 7 i 21 de la vesprada. Saludem el nostre meteoròleg de confiança, Lluís Francesc. Què tal? Bona vesprada.
3: Hola, Carla. Bona vesprada. Se esperan cambios en el tiempo atmosférico desde este miércoles aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. La llegada de un frente podría dejar chubascos de cara a la tarde. Y seguimos con altas temperaturas. Valores diurnos que, bueno, descienden bastante respecto a la jornada de ayer, pero se van a quedar por encima de los 30 grados. Ambiente mucho más agradable en una jornada con cambio de rol de vientos, agregal y probabilidad, como indicábamos, que de cara a la tarde podía llegar esa línea frontal y dejarnos algún chubasco. A partir del jueves bajan las temperaturas, se van a situar en valores propios para la época del año, veremos más nubes y no descartamos lluvia débil.
2: Gràcies, Lluís. Bueno, com bé anava dient, ens setem setmana i com bé ens agradava fer-ho tot des del principi, perquè els dilluns estan per això, per posar noves coses a complir per a la setmana. Nosaltres l'única cosa que volem complir és que ens acompanyeu cada vesprada en esta finestra de 20 minutets que dediquem a les comarques. Encara que aquesta setmana és més curta, recorden, oients, que dimecres no tindrem programa, però no patiu, hi ha futbol, però demà, dijous i divendres, tot amb total normalitat. 7 i 22 minuts comencen la ventana de Xàtiva.
1: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
5: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.

I tanquem este programa amb Extremo Duro, esta ventana de dilluns 7 de setembre de 2026, i com ben dit al principi del programa amb Lluís Francesc, avui i demà encara ens queda una miqueta de calor, aquesta calor que queda al final de l'estiu, principi de setembre, però a partir de dimecres baixen per fi les temperatures, que inclús fins i tot pot ploure. Però bueno, no anem a adelantar-nos, ho deixem en mans dels meteoròlegs, que estic segura que Lluís Francesc ens informarà de tot. I nosaltres sí que posem punt i final amb 35 graus al centre de Xàtiva, i ho fem amb la píndola de Laura Martínez, com cada dilluns. Tornar a les aules és un luxe. Acabem. Adeu!

0: sol.
1: Tornar a les aules no deuria de ser un luxe, però cada vegada té un cost molt més difícil d'assumir per a moltes famílies. Posem-li xifres així a Xàtiva, així a la costera. A primària, uns 120 euros de material per a un alumne o alumna, més uns 60 més per a quaderns i llibres d'exercici. I a l'ESO, més o menys igual. I ens situa en una despesa que pot situar-se al voltant de 150 euros per xiquet o xiqueta. Fins i tot comptant amb xarxa llibres. I vull ser molt clara, xarxa llibres és un programa encertadíssim que cal defensar. Però també és evident que es queda curt davant de totes les despeses que les famílies han d'assumir. L'Ajuntament de Xàtiva ja ha reconegut en el passat aquesta necessitat i ha habilitat algunes polítiques d'ajuda a famílies que han inclòs beques per a llibres o material. Però això no demana que l'Ajuntament substituïsca la Generalitat ni xarxa llibres. El que ara és hora és de fer la seva part de manera activa. Jo suggeriria la creació d'una línia municipal específica d'ajudes per a material escolar, amb uns bons que puguen gastar-se en el comerç local i que prioritzi les famílies que més ho necessiten. A Solla hi ha alguns municipis on s'està fent, com per exemple a Gandia, i per a Xàtiva tampoc seria nou habilitar estos bons per al comerç locals que s'han fet en altres èpoques. Esta responsabilitat no s'ha de deixar en mans de Càritas o de la Solidaritat. Sabem que hi ha Càritas Parroquial de Santos Juanes, té uns bons habilitats per als seus usuaris, però és que està clar que la solidaritat és necessària, però garantir la igualtat d'oportunitats és una responsabilitat de les administracions públiques. No és hora de la caritat, sinó de polítiques públiques actives.